0: Siempre disponible para que no te falte de nada. Donde compran los profesionales. Obramat.
1: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu. Festes de Santa Margalida 2026. Curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
2: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
1: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026. Dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Anem a xerrar ara del municipi de Sóller. Volem conèixer alguns temes que preocupen, no?, en el municipi i que mos trasllada cada setmana en Tià Aguiló de Seny i Sentit. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
0: Molt bé, de divendres ja, encara que es presenta un cap de setmana amb altes temperatures, diuen. Així que serà qüestió de cercar remeis, no?, per estar un poquet frescos, no, Tià? Uep, hem perdut en Tià ara, me sembla. Bueno, intentarem recuperar de nou la comunicació amb ell, amb Sóller.

0: Com se sol dir, de vegades, amb aquestes altes temperatures també les línies telefòniques els hi afecta. I, bueno, ara tornem a recuperar la comunicació amb en Tià. Tià, de nou benvingut.
1: Hola, estimat, de nou, com esteu?
0: Molt bé.
1: Què passa? Som per d'allà, avui.
0: Vale.
1: Som per Pasqual de Veïnat,
0: sí.
1: Preguntant, per d'allà.
0: Sí, sí.
1: I a vegades la cobertura no és tan bona com segons quins jocs.
0: Clar,
1: no?
0: Ara te sentim perfectament, eh? Com si fossis aquí al costat. Així que,
1: i
0: boníssim.
1: Jo estic un clau i no me mouré ni un centímetre.
0: Perfecte. Mentre siguis a ombra, ja està.
1: Això és important.
0: Bueno, on també la temperatura està calenta és precisament no, a Sóller, perquè hi ha diferents qüestions. El passat dimecres vareu tenir un plenari i entre els diferents punts es va tractar la cessació d'un edifici a Libavi, on Valtrus, sense sentir, vareu votar en contra. Explica'ns un poquet, Tià, el motiu d'aquesta votació sí. En contra davant aquesta sessió de l'edifici a l'Ibavi.
1: Bueno, aquest edifici és l'edifici de l'antiga escola de les Marjades,
0: sí.
1: que bueno, és un edifici que una família va cedir fa molts anys per poder fer una escola. I aquesta escola se va fer, de fet, durant molts anys hi va haver aquesta escola de finca, després, per mal estructurals, se van tenir que canviar de lloc. I sí. Aquest edifici va quedar buit. Per tant, clar, ara els ajuntaments que estan cercant per poder fer vivenda de protecció oficial i vivenda social, tot això que vagi per davant, que nosaltres estem totalment a favor i creiem que és molt necessari i a més s'ha de fer, però el que nosaltres defensem és que no ho podem fer a qualsevol preu. Què vol dir això? Això vol dir que, en aquest cas, les Marjades és un edifici petitet, no molt gran, surten de 5 o 6 pisos, com a molt, de 30 metres quadrats,
0: sí.
1: O menys,
0: uh-huh.
1: I el que nosaltres proposàvem era no tenir que perdre més patrimoni solidaric, perquè cada vegada que donem qualque cosa, tant en el Consell com en el Govern, és un patrimoni que s'ha perdent a nivell municipal.
0: Uh-huh.
1: El que nosaltres proposàvem era que l'Ajuntament, que té un molt bon remanent, que de fet n'hem estat parlant aquestes setmanes,
0: sí.
1: Tenen un bon remanent, tenim molt constructors a Sóller de primera línia, i clar, el que nosaltres proposàvem era intentar fer un conveni público-privat i intentar que se pogués fer aquesta obra precisament per poder fer aquest tipus de vivendes, que tal vegada ja no només vivendes socials, perquè tal vegada són un poc petites per fer per una família i tal, però sí que podien ser unes vivendes perfectament perfectes per gent que tingués pues, econòmicament vulnerable,
0: uh-huh.
1: Gent que tal vegada amb una certa discapacitat,
0: sí.
1: Ja que serà un lloc on tindrà molt d'espais comuns, i bueno, la idea era fer fer-ho d'una altra via, però sempre destinat, evidentment, a lo que era la vivenda social, això sí. Però no seguir regalant, perquè com tots sabeu, pues, han regalat, perquè la paraula és regalar,
0: mm-hmm.
1: Han regalat l'antic Cine Fantasio, han
0: sí.
1: Regalat l'Hospici. Ara també han regalat, o van cedir la Fàbrica Nova, el Consell Insular, per el museu. Ara també volen donar les Marjades. Clar, és un moment que està molt bé lo de cercar solucions, però el que no pot ser també és a preu d'anar perdent patrimoni a Solleric.
0: Sí.
1: I crec que l'Ajuntament té capacitació suficient com per poder afrontar-se amb quin tipus de projectes.
0: Mm-hmm. De moment va cap en van, no, aquesta sessió de l'edifici. Va sortir en van aquest punt, Tià, encara que vosaltres
1: sí,
0: votéssiu en contra?
1: Clar, finalment el plenari s'hi ha d'anar perquè hi ha 6 debats
0: sí.
1: I perquè la democràcia així ho exigeix, però evidentment nosaltres sabem exactament que quan anem al plenari són punts que ja estan més que aprovats.
0: Clar,
1: perquè el Partit Popular, juntament amb el seu regidor trànsfuga,
0: sí.
1: Ho poden aprovar tota majoria i per tant nosaltres l'únic que podem fer és deixar la nostra i intentar fer-los canviar d'opinió
0: mm-hmm.
1: A fi que puguin veure que altres maneres de fer les coses. Però tanmateix ells ja ho duen ben mastegat i ben preparat i, per tant, es fer retxerdir la mà, que diuen.
0: Mm.
1: Però bé, per això estem a l'oposició.
0: Clar que sí. Un altre dels assumptes, i ja fa setmanes, per no dir mesos, és la problemàtica de la recuida de fems de residus, no?, en el municipi. I, clar, aquesta setmana hem conegut que s'ha convocat una vaga indefinida que bueno, està amenaçant aquesta recuïda de fems. També hem conegut que l'Ajuntament acudirà en el TAMIP per intentar un acord que aturi la vaga, no, Tià?
1: Sí, sí, sí, en el final pues, segueix sent, encara se segueix intentant arribar a un conveni col·lectiu que sigui satisfactori per les dues parts, però per lo vist encara no va bé. No va bé perquè per part dels operaris el que demanen és unes compensacions econòmiques dels dies festius,
0: sí,
1: i de nocturnitat que no s'equiparen a el que ells creuen que s'hauria de cobrar. I per tant, efectivament, ara és dilluns que ve, això se durant esta nit, i bueno, a partir d'aquí suposo que de qualque manera pues, se decidirà bonament si aquesta vaga segueix en band o se desconvoca. Jo no estic molt esperançat, si és veritat, perquè com vosaltres sabeu, ja aquesta vaga ja s'ha intentat fer un parell de vegades i s'ha anat desconvocant cada vegada en el darrer moment, però sembla que aquest pic anirà en band, no ho sé. Jo el que vull és que s'arribi un bon acord, vull que els empleats de 2010 estiguin contents i sobretot el que vull és que no ho tinguin que patir els follerits i els visitants que venen a Solla, perquè a vegades és molt trist veure els nivells de fems que hi ha. De fet, moltes vegades això només passa a Solla, hi ha un parell de municipis
0: sí,
1: de Mallorca,
0: sí, sí.
1: Pugui ser llum major, que si llum major sí que tenen un problema molt greu amb aquest tema. I per tant, el tema dels fems sempre és un tema molt complex i molt complicat.
0: Sí, hi ha problemes amb aquesta recollida de fems i a més s'ajunta amb l'estiu, que no només és el tema turístic, sinó també ja sabem les males olors que provoquen aquesta acumulació de fems amb les altes temperatures, no, Tià?
1: Evidentment, si hi ha un mal moment per fer una huelga de fems, precisament és l'estiu, per diversos motius. Un, com tu dius, que és totalment cert, que és el tema de les altes temperatures que fa que tot faci olor en 0,0, que se diu. I després també hi ha l'increment de volum de fems que hi ha en l'estiu, perquè l'estiu, evidentment, entre visitants, entre residents, entre gent que venen a Bormós i etcètera, etcètera, turistes i tal, pues, se genera molt més fems, per no dir que hi ha el doble, que en l'hivern. Per tant, l'estiu és el pitjor moment que hi ha per poder fer una vaga. Supos que per aquest motiu ho volen fer així,
0: sí,
1: perquè és la millor manera de poder fer un pot de pressió.
0: Per cert, ja, des de seny sentit, què pensau de que l'Ajuntament hagi presentat el projecte bàsic per transformar el parc de l'Infant Eloís, que està valorat en 13 milions d'euros?
1: Bueno, el tema de l'Infant Eloís, quan nosaltres estàvem al govern allà, a través d'una feina i una subvenció que va aconseguir la nostra companya,
0: sí,
1: que s'encarregava d'urbanisme, s'ha aconseguit una subvenció molt important per poder fer el projecte. I aquest projecte és el que ara s'ha presentat. El que passa és que, clar, ens vam enfadar un poc en Sobala, també una altra vegada, el dia del plenari,
0: sí,
1: perquè, com sempre, pues nosaltres hem hagut d'enterar per la premsa de que ja hi ha un projecte. No tenim absolutament ni una sola informació. I, de fet, en el plenari li vaig reclamar en el Batle que, per favor, aquesta setmana que ve, convoqui urgentment una comissió informativa i mos expliqui què és el projecte, què es vol fer i de quina manera se vol pagar i com se vol executar, perquè no tenim ni una sola informació. Sabem exactament el mateix que s'ha tocat com ho de llegir la premsa,
0: sí,
1: el que poden sobre nosaltres d'aquest projecte d'Infant Eloís. I clar, creiem que això no està bé. De fet, el Batle va dir, en el propi plenari va dir, bé, si voleu, ara vaig a veure que en un moment els plans i vos mostri. I això no va així. I les coses no s'han de fer així, les coses no com toca,
0: sí,
1: en els organismes oficials, que per això són les comissions informatives, i seria una referència que abans de prendre la premsa, com a mínim, s'ha realitzat la comissió informativa i tot d'una després s'ha passat la premsa. Però si entrem de Solla, com tots sabeu, no compten per res en suposició, com si no ens hi estiguéssim. Jo crec que el tema de corporació, aquest concepte no el tenim clar. I se pensen que l'Ajuntament és l'equip de govern, l'Ajuntament és la corporació, és l'equip de govern més oposició. I aquest concepte el Partit Popular no el té clar. De fet, no l'ha tingut mai clar.
0: Per cert, ja has tingut oportunitat de veure les obres de muntatge dels vestiments que envolten la fàbrica nova?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè de més hi pas cada dia, com a mínim dues vegades.
0: Sí.
1: I és veritat que tenen molt bona pinta. S'ha de dir que, a més, són un vestiment nous de trinca, que s'estrenen per aquesta obra.
0: Sí.
1: I és veritat és que ja la tenim pràcticament perimetrada, de les zones de vestiments, i, bueno, és un molt bon senyal. La veritat és que és una alegria veure que, com a mínim, no caurà. Que, com a mínim, les feines de consolidació dels edificis s'han arrencat, i això és molt, molt bona notícia, perquè la veritat és que era un autèntic drama i a més, ens exposàvem a que en qualsevol moment allò se pogués esbocar, així com va passar en el Teatre de Censura. Mm. Per tant, estem molt, molt contents amb això, i és veritat que el Consell s'ha posat mans a l'obra. Ja voldríem que també hagués fet el mateix en la famosa Torre Picada, que us en recordeu, va comprar
0: sí,
1: el Consell
0: sí, sí.
1: Al final de la darrera legislatura, que encara la presidenta era na Catalina Clarera,
0: sí.
1: I a dia d'avui la Torre Picada segueix tancada en el públic. I després de 4 anys, per tant, és absolutament lamentable això. I això és el que nosaltres sempre defensem de Sant Sentit, que ens preocupa molt quan l'administració se'n fa càrrec de segon quin tipus d'immobles, perquè no sabem després com acabaran. No sabem si hi ha pitjor el remei que la malaltia, que diuen.
0: Per cert, tornant en l'esplenari, també un dels punts, en aquest cas, que es va rebutjar, era una proposta, una moció presentada, en aquest cas, pel PSOE, era que s'ha rebutjat limitar l'accés dels cotxes de lloguer a la serra.
1: Sí, bueno, això està clar que el Partit Popular sempre parla de voler limitar, però realment estem veient que tot queda en paraules i no s'arriba a fer mai cap tipus d'acció concreta. Però sí que és veritat també que aquesta moció que va entrar sobre el Partit Socialista és una utopia absoluta. És a dir, es voler intentar regular els vehicles a la serra de Montana és impossible. I és impossible per diverses raons, perquè, amb altres coses, hauríem de tenir molt clar on comença i on acaba la serra tramuntana.
0: Sí.
1: Què és serra tramuntana i què no és serra tramuntana. Els parcs necessaris, on se farien? Se farien a el que està considerat serra tramuntana o fora. Per tant, a més, si tu fas parcs necessaris, vol dir hauríem de fer un increment d'autocars de llançadera, que s'haurien de solapar en els autocars de línies regulars, que aquestes línies regulars, evidentment, també s'haurien d'incrementar, perquè a dia d'avui ja sabem tots que està saturada, ja sabem que són insuficients, per tant, si tu encara limites aquesta entrada, hauràs de posar més vehicles de transport públic. I per tant, nosaltres seguim pensant que no és aquest el camí. El camí és fer una regulació de veres i en sèrio en el tema dels cotxes de lloguer de Balears. Aquí és on jo crec que és on s'ha de posar realment fil de guia, s'ha de poder, que de fet se pot fer, perquè ho han demanat i legalment se pot fer, que tots els vehicles de lloguer que hagin d'operar a les Illes Balears estiguin obligats a pagar els imposts a les Illes Balears,
0: sí. Els
1: imposts de circulació a Balears, perquè la majoria de vehicles tenen la seva seu fiscal on paguen els imposts de circulació per poblets de per Espanya que no coneix ningú pràcticament,
0: Clar. Que
1: tal vegada ja és on és més barat un impost de circulació. I per tant fan aquesta jugada, i jo crec que això no és així. Jo crec que el vehicle que hagi d'operar i hagi de venir a guanyar dos bés a Balears ha de deixar els imposts a Balears, i ha de deixar el benefici a Balears. I per tant, jo ja començaria amb aquesta llei i a partir d'aquí després un número clausos de vehicles a Balears. Fer un estudi real de la necessitat i de la que poden suportar les nostres carreteres i a partir d'aquí començar a limitar un poc. Fins i tot també limitaria els tamanys dels vehicles.
0: Sí.
1: És un tema que n'hem parlat moltes vegades, perquè a vegades veu dos cossets dins d'un cotxe d'aquests ultra enormes i clar, tu penses, realment és necessari que per dues persones que venen aquí a passar la setmana a Sol de Bé, a Mallorca, necessiten presentar-se amb aquest trolebús de vehicles. Tal vegada, també, des del govern s'hauria de posar unes mides màximes pel tipus de lloguer de vehicles. Entenem que cada vegada vehicles familiars, entenem que a vegades venen gruts i ja només tenen una furgoneta.
0: Sí.
1: Però també entenem que moltes vegades, la majoria de vegades, veus això, dos cosets que jo dic, dins d'un mostre de vehicle. I això, al final, són vehicles que ocupen més espai en tots els aspectes, a nivell d'aparcament, a nivell de carreteres, etcètera, etcètera.
0: Doncs hem conegut aquestes preocupacions, no?, que hi ha en el municipi de Sóller i que m'ho s'ho fa traslladar des de Sant Sentit en Tià Aguiló. Tià, bueno, com es presenta aquest cap de setmana?
1: Bueno, aquest cap de setmana comencen les festes de l'Horta,
0: sí.
1: D'una variada de solla, i bueno, i avui, com tots sabeu, avui suposo que sabeu quin sant és.
0: Sí, avui és Sant Cristòfol. Ah,
1: avui és Sant Cristòfol, que és el patró dels conductors.
0: Així és, així
1: és. I per tant, nosaltres demà, des de ja fa molt d'any que se fa, demà nosaltres a Solla farem les beneïdes de Sant Cristòfol.
0: No? Molt bé.
1: I durem els vehicles a beneir, després hi haurà les xeremies, hi haurà després un poquet de piscolabis,
0: sí.
1: Poc sorteig, i bueno, demà pues, aprofitant per poder treure els nostres trastos vells, mobiles i vespes i coses que tenim per dins de cotxeria per dur a beneir a Sant Cristòfol. Per tant, demà matí, a les 10:30, estàu tots convidats a... Se fa en el pàrquing de l'Institut de Solla.
0: Molt bé.
1: I que pertany a la iglesia de Sant Felip Neri.
0: Sí.
1: I a la barriada, vull dir. I, per tant, se faran això, se faran aquestes beneïdes de Sant Cristòfol demà de matí.
0: Molt bé. Doncs ja ho saben, els qui vulgui anar a beneir els seus vehicles, ja ho saben, tenen aquesta cita a Solla. Tia, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí a Ràdio Balear.
1: A vosaltres, com sempre, i molt bon cap de setmana per tots.
0: Igualment, fins una altra.
1: Salut.
0: Adéu.
1: Salut. Adéu, adéu, adéu.
2: Escuches Radio Balear.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti. Una pasa darrere,
4: s'altra silencio va. Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Groupway, Fencami.
5: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Radio Balear. Un sabor muy nuestro.
1: Son Maria Victòria Klein, representant de Sabalesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrem les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzem en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de rialles, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
0: El matinal, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas en Ràdio Balear, con Jacobo Heredia Vidal. Dinámico, saludable, cercano, creativo, extraordinario, interesante, entretenido, divertido, didáctico. Hostelería, turismo, enología, gastronomía, deportes, cultura, formación. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 689-87-6880 o por correo electrónico a redaccion@radiobalear.com. El matinal. Síguenos en www.radiobalear.es/directo.
3: Radio Balear.
4: Radio Balear, servicios informativos. Radio Balear, noticias.

0: Avui ens visita una artista que està fent passes fermes dins l'escena musical en català. Ella és Carol Azas, cantautora mallorquina, que acaba de publicar el seu nou senzill, Ses coses més senzilles, una cançó que ens convida a valorar els petits moments de sa vida i que arriba en un moment molt especial de sa seva carrera. Després del seu primer EP i de sa seva participació al Zona 9 2026. Carol, benvinguda a Ràdio Balear, com estàs?
1: Hola, bon dia, bones tardes, què tal, com va?
0: Molt bé, bé, ganes de conèixer-te i bueno, xerrar un poquet amb tu. Per començar, Carol, per als oients que encara no te coneixen, qui és Carol Azas?
1: Bé, jo som una cantautora mallorquina, bé, vaig començar a fer música ja farà pues, un parell d'anys, però no me vaig animar a publicar res fins fa un, que vaig treure el meu primer senzill, que va ser Tornar-me a estimar,
0: sí.
1: I va ser un poc de prova, un poc com a per diversió, perquè m'agradava molt, perquè duia molt de temps escrivint cançons, però no m'havia animat mai a treure música. I li vaig agafar com a gustet i fa un parell de mesos va sortir el primer EP, que varen ser quatre cançonetes,
0: sí.
1: I ara pues, amb moltíssimes ganes de seguir fent cançons.
0: Mm. Arribes amb un nou senzill. Com va néixer les coses més senzilles, Carol?
1: Idò, va néixer pues, d'una etapa, a lo millor no molt bona, de la meva vida i de veure quines eren realment aquelles coses que jo me feien feliç, que són coses tan simples com a lo millor pues, anar a veure una posta de sol o anar a fer una volta i menjar-me un gelat o xerrar amb els meus pares o pues, poder amb la meva paradina o amb la meva germana, saps? Com les coses aquestes petites de la vida,
0: sí.
1: Que realment te fan donar compte que no està tan malament com a lo millor mos pensam.
0: Mm-hmm. La cançó xerra de valorar els petits instants, no? Com ens deia, els petits moments. Creus que avui mos costa aturar-nos i gaudir-los?
1: Sí, just això crec que és una cosa que tenim un ritme de vida tan accelerat en general que anem tots com una moto,
0: sí.
1: Que no mos aturam a pensar com quines són aquestes petites coses, no? I costa molt de donar.
0: Uh-huh. Per què vas decidir escriure aquesta cançó en mallorquí, Carol?
1: Ai, perdona, ara t'escoltava.
0: Sí, per què vas decidir escriure la cançó, les coses més senzilles, en mallorquí?
1: La primera vegada que vaig començar a escriure cançons va ser en anglès i en castellà.
0: Uh-huh.
1: És a dir, jo no vaig començar a escriure en mallorquí i no va ser fins a aquesta primera cançó que vaig escriure i que vaig treure la primera l'any passat que no vaig trobar com aquesta identitat en el final, pues jo soc mallorquina, però no m'havia plantejat escriure en mallorquí, saps?
0: Sí.
1: I me vaig com a trobar, saps? Uh-huh. Me va com a agradar molt, me vaig sentir molt identificada, molt jo mateixa,
0: uh-huh.
1: I en el final pues, aquestes petites coses també entren dins la meva llengua, no? I la meva cosa que m'agrada, i me va néixer que fos així.
0: Uh-huh. El Mediterrani, la mar i Mallorca són molt presents en la teva música. Què representen per a tu?
1: La mar moltíssim. De fet, el primer EP es diu Una Onada,
0: sí.
1: Precisament perquè totes les cançons tenen la ona i la mar com a fil conductor i a més també representa una onada d'emocions perquè totes les cançons pues xerren d'una emoció en concret que jo personalment m'ha afectat o m'ha marcat,
0: sí.
1: No? I després, clar, jo visc un poc a cavall entre Madrid i Mallorca.
0: Sí.
1: Me vaig anar a Madrid per estudiar un màster, me vaig quedar per feina i vaig anant i tornant sempre que puc, però jo vaig notar un cop de realitat molt fort, perquè la gent sempre vol sortir de silla, perquè vol fer coses, perquè vol conèixer, perquè vol viure,
0: sí.
1: Però surts i te dones compte de realment que és el que tenim i jo a Madrid evidentment no tinc la mà, me puc anar a un llac, com me puc anar a retiro, però no té res a veure poder travessar i estar a la playa i tens tot el blau que aquí no hi ha.
0: Podríem dir que la terra sempre te crida, no? T'estira, i sobretot si estàs fora de del que és, en aquest cas, Mallorca, doncs més penses en ella, no, Carol?
1: Sí, moltíssim, moltíssim. És una cosa que quan era ja potser no tenia tan present i de sortir se nota moltíssim el canvi i se té molt, molt més present. De fet, a mon pare i a ma mare sempre li dic, jo crec que mai, mai, mai en la meva vida havia menjat tanta sobrassada des que no hi som.
0: Musicalment hi trobam influències folk, pop i fins i tot reggae. Com definiries el teu estil musical?
1: Jo crec que en el final se concentra tot dins una espècie de pop mediterrani, no? Uh-huh. Sempre és com un pop mediterrani molt orgànic, amb pues, guitarres acústiques i teclats, sempre que se pot. Sí que es veu que a nivell artificial no entra moltes coses, però dins el que és el pop mediterrani pues, veig d'influències també d'altres gèneres que també poden nutrir, no?, la peça. Com pot ser això, Cindy, o com pot ser Riggy, o bueno, el pop rock m'agrada moltíssim també,
0: sí.
1: I sempre veig també un poc d'influències de la música que jo escoltava quan era petita, o de musicals, o de rock, de l'època de mon pare i mon mare, o inclús de Disney, saps? Vull dir, al final veus de tot el que coneixes.
0: Ens comentaves antes que fa poc vas publicar a CP una onada. Què ha canviat entre aquell treball i aquest nou senzill, Carol?
1: Aquest senzill vull que formi part d'un nou treball, que serà un nou EP en el que ja estic fent feina. I mentre que una onada xerra de la mà i tot el que representa Silla i aquesta evolució que jo faig des que me'n vaig fins que venc, aquest altre EP sense ser molt distant tampoc, perquè les coses més senzilles podria tenir molta relació, però sí que es veu que és més un viatge de, a lo millor, un desamor, que això són peces que encara no han sortit, fins a un desenllaç que és quan me dono compte de realment com estic bé i que és l'important de la meva vida.
0: Carol, has estat seleccionada per participar en el Zona 9 2026. Què significa aquesta oportunitat per la teva carrera?
1: Ai, això va ser una experiència superguapa. Vaig estar super, super, super contenta i molt agraïda perquè jo mai havia fet un concert així de gros. Sempre havien estat en partit format. I tenir l'oportunitat de poder tocar, i més en el Teatre Mar i Terra, acompanyada també de Tebas i Lluís Cercs, que són uns artistassos, va ser una experiència superenriquidora, i no sé, va significar també com una passeta més, no?, en aquesta, bueno, carrera, entre comotes, no?, en aquest any de música.
0: I com va ser viure aquesta actuació davant del públic i del jurat?
1: Era molt guapo, perquè bé, el públic pues, hi havia família, hi havia amics, hi havia també moltíssima gent que venia a veure a les altres bandes i que jo no coneixia, i tot va ser molt positiu, també pues, el jurat, també molt agraït, i no sé, va ser una experiència molt guapa.
0: Com és el teu procés creatiu? Primer arriba la lletra o la música?
1: Jo crec que cada cançó demana una cosa diferent. De totes maneres, normalment, per tal que potser d'una idea o d'una frase o d'un concepte, de qualque manera, i a partir d'allà pues, vaig provant acords amb el teclat, trobant qualque melodia, i a partir d'allà pues, les rimes van sortint més fàcil.
0: I amb qui t'agrada envoltar-te a l'hora de produir les teves cançons, Carol?
1: Pues comencen amb jo faig una demo i després tinc pues el meu equip, tinc el meu productor i el meu guitarra, que m'ajuden a donar-li un poc de forma a la composició. De fet, el guitarra va tocar en Joan en Sona Nou, que és en Dani Ruiz Cañada, que és de Lleida. I després el productor és en Dani Dasc, que és d'aquí de Madrid, i entre tots tres fem un pupurri. Molt peculiar, però molt divertit.
0: Habitualment, normalment, tots els cantants tenen influències d'altres artistes. En els cas teus, quins serien?
1: Això és molt difícil, m'ho han donat moltes vegades i
0: Sí.
1: com que crec que veig de molts estils diferents, pues podria xerrar de moltíssima gent. Però sí que és vera que des de que, pues això, des de que escric i cant a mallorquí, jo, per exemple, m'agrada molt Nassú, que és una cantant catalana de Barcelona que canta tant en català com en castellà,
0: sí.
1: I té un univers com a molt ric, que m'agrada molt, molt personal seu. Després, per exemple, la Maria Jaume també m'agrada moltíssim. Stay Home és quan van poder a la pandèmia a fer música també molt multicultural, també m'agrada moltíssim. I Júlia Colom, per exemple, Nana Ferrer, doncs, crec que són artistes molt, molt, molt guais.
0: Què t'agradaria que sentís una persona quan escoltes les coses més senzilles per primera vegada?
1: Jo crec que, justament, el que passa amb les coses més senzilles és que és un miratge molt global, no? Que pot sentir moltíssima gent, perquè és un sentiment universal. I crec que quan qualcú l'escolta per primera vegada, pues pot pensar, ai, pues és vera, això també me passa, no sé, i la meva idea, la meva intenció és com connectar amb la gent d'aquesta manera i que puguin sentir pues, el mateix que jo vaig sentir quan la vaig escriure i li pugui agradar d'igual manera.
0: Xerrem ara un poquet de projectes, quins tens ara mateix en marxa i bueno, si podrem escoltar-te, escoltar més música nova o veure't per estar en directe.
1: I doncs, l'idea sí, és que ara deixaré passar juliol i agost justament amb el llançament d'aquest single,
0: sí.
1: I intentarem donar un poquet de canya, i ja per setembre sortim amb cançons noves, CP pròximament, i si Déu vol, per agost, setembre i octubre, espero concerts per Silla.
0: Ja per acabar, Carol, podries convidar els nostres oients a escoltar la cançó i a seguir-te a les xarxes socials?
1: Claro, jo els convido i espero que li agradi moltíssim escoltar les coses més senzilles, ho poden trobar a totes les plataformes digitals, a totes les xarxes, com a Carol Azas també a totes les xarxes, i res, que espero que li agradi molt.
0: Doncs, Carol,
1: i que disfrutin.
0: Clar que sí, i ha estat, Carol, un autèntic plaer es poder compartir aquests minuts amb tu i te desitjar molta sort amb les coses més senzilles, amb el teu camí a Sona Nou i en tots els projectes que han de venir. Gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Balear i bueno, ja saps que aquesta sempre serà que teva i molta sort i fins molt prest, d'acord, Carol?
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: I quedam amb la teva cançó, les coses més senzilles, sonant aquí a Ràdio Balear.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

0: Radio Balear.
1: Orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

pau i he de fora bufar vent que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
0: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la gran Rebel·la, passant pel cap de bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu. Viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.

0: acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de ball de bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.